Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosch, carrer de Llorenç i Masdeu 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

What's going on? It's Alex Parker. My name is Alex Warren.

Auto Ripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Auto Ripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Campdevànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. En mobilitat, situació tranquil·la de moment, amb només una avaria, la C25 a Sant Bartomeu de Grau, direcció Girona, que deixa un carrer tallat i provoca circulació intensa en aquest punt. A banda, també, obres a l'A2 a Jorba, direcció Girona, en aquest cas, direcció Lleida, volíem dir, deixen un carrer també tallat en aquest punt. I pel que fa a la política, Netanyahu ha rebutjat el pla de 15 punts per a Gaza anunciat pel president dels Estats Units, Donald Trump, i ha advertit que Israel no retirarà les seves tropes de la franja fins que Hamas estigui completament desarmat. El primer ministre israelí ha assegurat que algunes de les propostes nord-americanes són acceptables, però d'altres són inacceptables, i ha remarcat que el seu govern no acceptarà cap retirada sense un desarmament total de Hamas. I la vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica, Sarah Hessen, ha defensat que l'espai Schengen no ha estat vulnerat arran de la crisi migratòria de Ceuta i ha assegurat que cap persona que va entrar irregularment de la ciutat autònoma ha arribat a la península. Hessen ha justificat, però, el restabliment temporal dels controls fronterers amb Itàlia per pressionar el país perquè també aixequi els seus controls amb Espanya. I aquesta setmana culminarà el retorn dels veïns del 60% dels habitatges afectats per l'esvoranc del Punxet relacionat amb les obres de l'L9 després que el govern i l'Ajuntament de Barcelona hagin informat de l'evolució dels treballs. Els veïns de l'edifici del carrer de Sant Gervasi de Cassoles 54 amb 31 habitatges i un local podran tornar-hi aquesta setmana un cop completades les comprovacions tècniques. Paral·lelament, els treballs d'estabilització del terreny sota l'edifici del carrer Rubinstein 2 avancen també favorablement i els sistemes d'auscultació indiquen una situació també d'estabilitat general. I una discussió entre una parella ha acabat amb diversos trets a l'aire aquest diumenge al vespre al carrer del Molí de l'Hospitalet de Llobregat. Els Mossos d'Esquadra van localitzar 6 veïnes de calibre 22, però no es van detectar ferits ni tampoc impactes de bala. Els agents van identificar una persona que podria estar relacionada amb els fets, tot i que encara no consta cap detenció. I els Mossos han detectat un augment del tràfic il·legal d'animals, especialment de gossos, a través de l'AP7, amb bandes que els traslladen principalment de països de l'est per revendre'ls amb beneficis que poden multiplicar-se per 10 o fins i tot 20. La policia alerta que alguns arriben sense els controls sanitaris necessaris i poden desenvolupar també malalties, mentre la Unitat Regional de Medi Ambient de Girona també centra bona part de la seva activitat en perseguir l'abocament il·legal de residus. I pel que fa al temps, avui el cel serà variable amb núvols baixos a la Costa Daurada, també nuvolades de tarda al Pirineu i Prepirineu, que poden deixar de nou xàfecs dispersos i, de fet, també alguna tempesta.
1: Notícies en xarxa.
0: Electrònic Jordi, de la carretera d'Olot número 6 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Hi, it's Ed Sheeran. I don't need a camera to capture this moment.
1: Ripollès som la referència dels èxits.
2: Ets a Ripollès FM.
3: No ens vam conèixer dalt d'un tren, perquè ocupava el teu seient.

0: Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Deposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIR, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.
1: Retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM.
2: Sents el cor? Batega fort, oi? Batega per tu, batega per ell, batega per ella, batega per ell, batega per tots. No sempre batega tan fort. Com tot cor, necessita oxigen, necessita vida. La vida del voluntariat. El voluntariat que bombeja l'ajuda a tots els racons del món. Imagineu la força que cal per portar tota aquesta ajuda. La força que cal per fer bategar el cor de la institució humanitària més gran del món. 20.000 cors, 20.000 gràcies.
1: Creu Roja.
3: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa.
4: Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser.
5: Apunta't a banksang.net/donar.
6: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Aquest divendres 14 d'agost t'espera amb el vespreig Abadissa. Des de les 8 del vespre a 11:45 de la nit, gaudeix d'un còctel de benvinguda, d'una proposta gastronòmica per compartir i de la música en directe de Your Day Duet. Una combinació perfecta de gastronomia, música i bon ambient per viure una nit d'estiu inoblidable. No et quedis sense plaça. Reserva al 872-208-678 o escriu a hola@hotelabatissa.com. Vespreig Abadissa. Aquest 14 d'agost, deixa't sorprendre per una experiència única a l'Hotel Abadissa de Sant Joan de les Abadesses.
7: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
8: Vols una feina de futur? Forma't amb el certificat professional de nivell 1, amb electricitat totalment subvencionat i amb moltes sortides laborals. Aprendràs una professió amb alta demanda i podràs treballar com a ajudant d'instal·lador o instal·ladora d'equips i sistemes de comunicació, ajudant d'instal·lador o instal·ladora, reparador o reparadora d'instal·lacions telefòniques, ajudants d'instal·lador o instal·ladora i reparador i reparadora d'equips telefònics i telegràfics, ajudant de muntador i muntadora d'antenes receptores i de televisió per satèl·lit, operari o operària d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, paó paona de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica. 380 hores de formació, 300 hores de formació a l'aula, més 80 hores de pràctiques en empresa. No deixis passar aquesta oportunitat de formar-te i accedir al món laboral. Informa't ara a l'UIR.
9: Hi, this is Harry Styles.

0: Bistoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, parla Maria Larram. La Generalitat retransmetrà en directe l'eclipsi solar total del 12 d'agost des de l'Observatori de l'Ebre Roquetes, l'únic observatori situat al cor de la franja de totalitat a Catalunya. La jornada inclourà també conferències científiques amb figures com el Premi Nobel de Física Didier Queloz, l'astronauta també Pedro Duque i la investigadora de la NASA Teresa Nieves Chinchilla, a més del llançament de tres globus sonda per estudiar els efectes de la disminució sobtada de la radiació solar. I pel que fa a la mobilitat, en aquests moments encara situació tranquil·la, amb només una avaria, la C25 a Sant Bartomeu del Grau, direcció Girona, que deixa un carril tallat i provoca circulació intensa en aquest punt. A banda, també obres a la 2 a Jorba, direcció Lleida, també deixen un carril tallat en aquesta via. I aquesta setmana culminarà el retorn dels veïns del 60% dels habitatges afectats per l'esvoranc del Punxet, relacionat amb les obres de l'L9, després que el govern i l'Ajuntament de Barcelona hagin informat de l'evolució dels treballs. Els veïns de l'edifici del carrer de Sant Gervasi de Cassoles 54, amb 31 habitatges i un local, podran tornar-hi aquesta setmana un cop completades les comprovacions tècniques. Paral·lelament, els treballs d'estabilització del terreny sota l'edifici del carrer Rubinstein 2 avancen també favorablement i els sistemes d'auscultació indiquen una situació d'estabilitat també general. I el pàrquing del Prat de Pierrot, principal accés a Aigües Tortes per esport, reobrirà parcialment avui si les condicions meteorològiques ho permeten, després de quedar impracticable per una esllavissada que hi va haver per les tempestes d'aquest cap de setmana. La retirada dels quatre vehicles afectats ja s'ha completat, però l'obertura, com dèiem, total de l'espai encara requerirà diverses setmanes, mentre que l'accés al parc es manté possible amb transport públic o a peu, tot i que el camí cap al refugi Joan Maria Blanc continua encara bloquejat. I una discussió entre una parella ha acabat amb diversos trets a l'aire aquest diumenge al vespre al carrer del Molí de l'Hospitalet de Llobregat. Els Mossos d'Esquadra van localitzar 6 veïnes de calibre 22, però no es van detectar ferits ni tampoc impactes de bala. Els agents van identificar una persona que podria estar relacionada amb els fets, tot i que no consta cap detenció. I pel que fa al temps, avui el cel serà variable, amb núvols baixos a la Costa Daurada i també nuvolades de cara a la tarda al Pirineu i Prepirineu, que poden deixar xàfecs dispersos i també alguna tempesta, sobretot a l'Aran i a l'Alt Pirineu. També es preveuen precipitacions aïllades a l'interior, especialment a les Terres de l'Ebre, que en alguns punts del Pirineu Occidental i també prop del Massís del Port, on podrien ser també localment abundants. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Perruqueria Trini Caro, de la plaça Josep Tarradellas, número 7 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: millor per fer una comarca més neta i sostenible. O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família. Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
1: Tens una recepta en potencial i vols fer-ne un producte per vendre? A l'Aula d'Hostaleria del Ripollès posem a la teva disposició un obrador compartit equipat amb tot el que necessites per començar a produir de manera professional, seguint les normatives amb seguretat i qualitat. Ideal per a emprenedors, petits elaboradors i projectes agroalimentaris que volen fer el salt al mercat. Informa-te'n al telèfon 972 70 44 99 o escriu-nos a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. El teu futur comença aquí, amb productes d'aquí.
2: Torna el Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, de Tallets, Bolívia, quin moment tan bonic, la Lumit Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
3: Ahir vaig veure la Maria.
4: I com està la seva filla?
3: Encara és complicat, però es troba molt millor.
5: Les Barnahus són uns equipaments d'atenció integral per a infants i adolescents que han estat víctimes de violència sexual, pioners al sud d'Europa. En un entorn amigable, els infants i les seves famílies són atesos per psicòlogues, pediatres o treballadores socials. Se centralitzen tots els serveis d'atenció en un únic espai per evitar un dolorós itinerari d'entrevistes. Actualment, ja hi ha 13 centres Barnahus operatius arreu de Catalunya. Si has patit o coneixes algun cas de violència infantil, truca al 116 111 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya. Atenció!

0: allò
1: que apareix, deixa la seva cançó i marxa com una estrella del rock. Tres dècades de música amb Jordi Casas
0: i mil excuses per pujar el volum.
1: Això és
2: Hit Parade. Els divendres de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.

0: gostou, joga a mão pra cima e balança!
1: Seja Ripulher.

0: Monza. Lipulis FM.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. La Generalitat retransmetrà en directe l'eclipsi solar total del 12 d'agost des de l'Observatori de l'Ebre. Roquet és l'únic observatori situat al cor de la franja de totalitat a Catalunya. La jornada inclourà també conferències científiques amb figures com el Premi Nobel de Física Didier Queloz, l'astronauta Pedro Duque i també la investigadora de la NASA Teresa Nieves Chinchilla. A més, també el llançament de 3 globus sonda per estudiar els efectes de la disminució sobtada de la radiació solar. I Ferrocarrils de la Generalitat ha adjudicat per gairebé 290.000 euros la redacció del projecte d'un nou aparcament soterrat i una estació d'autobusos a l'entorn de la futura estació ferroviària d'Igualada. El projecte tindrà un termini de redacció de 52 setmanes i s'executarà un cop acabin les obres d'integració urbana de la línia Llobregat-Anoia, que inclouen el soterrament de l'estació actual i l'eliminació del pas a nivell de l'avinguda Montserrat. Aquestes obres tenen una inversió global de 37 milions d'euros. I pel que fa a la mobilitat, encara ara situació prou tranquil·la, encara ara amb una avaria a la C25 a Sant Bartomeu del Grau, direcció Girona, que deixa un carril tallat i provoca circulació intensa en aquest punt, a banda obres a l'A2 a Jorba, també a l'AP7 a Riera de Gaià i també a la B20 a Barcelona, que deixen un carril tallat i provoquen retencions en tots els punts. Pel que fa al servei ferroviari, Rodalies ha restablert ja el servei de trens de la línia R4 entre les estacions de Martorell Central i Molins de Rei i també de l'R8 entre les estacions Molins de Rei i Rubicant Valonrat, que estava interromput del 2 al 9 d'agost amb motiu de la posada en servei del nou enclavament electrònic d'Adif a l'estació de Castellbisbal. I aquesta setmana culminarà el retorn dels veïns del 60% dels habitatges afectats per l'esvoranc del Punxer relacionat amb les obres de l'L9 després que el Govern i l'Ajuntament de Barcelona hagin informat de l'evolució dels treballs. Els veïns de l'edifici del carrer de Sant Gervasi de Cassoles 54 amb 31 habitatges i un local podran tornar-hi aquesta mateixa setmana un cop completades les comprovacions tècniques. I el pàrquing del Prat de Pierro, principal accés a Aigües Tortes per esport, reobrirà també avui si les condicions meteorològiques ho permeten, després de quedar impracticable per una esllavissada amb motiu de les tempestes d'aquest cap de setmana. La retirada dels 4 vehicles afectats ja s'ha completat, però l'obertura total de l'espai encara requerirà diverses setmanes, mentre que l'accés al parc es manté possible amb transport públic o bé a peu, tot i que el camí cap al refugi Joan Maria Blanc encara continua bloquejat. I una discussió entre una parella ha acabat amb diversos trets a l'aire aquest diumenge al vespre al carrer del Molí de l'Hospitalet de Llobregat. Els Mossos van localitzar 6 veïnes de calibre 22, però no es van detectar ni ferits ni impactes de bala.
1: Lipama Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés número 41 de Ripoll us ofereix una nova hora d'èxits.

0: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.
1: Busques feina? Aquesta és l'oferta de treball comarcal. Es necessita conductor amb carnet C i camió grua. Director o directora de cuina per liderar el desenvolupament d'una proposta gastronòmica d'un restaurant. Gerocultor, gerocultora, carnisser, carnissera, dependent, dependenta de farmàcia. Si estàs interessat o interessada o vols més informació, crea el teu propi perfil de manera gratuïta a uier.org o també podeu enviar un correu a borsadetreball@uier.org o trucar al telèfon 972-703-111.
2: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Aquest divendres 14 d'agost t'espera amb el vespreig Abadissa. Des de les 8 del vespre a 11:45 de la nit, gaudeix d'un còctel de benvinguda, d'una proposta gastronòmica per compartir i de la música en directe de Your Day Duet. Una combinació perfecta de gastronomia, música i bon ambient per viure una nit d'estiu inoblidable. No et quedis sense plaça. Reserva al 872-208-678 o escriu a hola@hotelabatissa.com. Vespreig Abadissa. Aquest 14 d'agost, deixa't sorprendre per una experiència única a l'Hotel Abadissa de Sant Joan de les Abadesses.
3: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP. Retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM.
1: Torna el Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tallacks, la Lubic Band, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
4: Cada cop som més les persones sense llar desvinculades de la societat. Cal recuperar-hi la connexió. No hi ha res millor que una xarxa potent que els proporcioni cobertura social, sanitària o legal. Una xarxa de recursos i oportunitats que els miri i els escolti. Converteix la teva xarxa. No deixis que es quedin fora de cobertura. Ningú sense llar. Càritas.
1: Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Diposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIER, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. La Generalitat retransmetrà en directe l'eclipsi solar total del 12 d'agost des de l'Observatori de l'Ebre a Roquetes, l'únic observatori situat al cor de la franja de totalitat a Catalunya. La jornada inclourà també conferències científiques amb figures com el Premi Nobel de Física Dieter Queloz, l'astronauta Pedro Duque i també la investigadora de la NASA Teresa Nieves Chinchilla, a més del llançament de 3 globus sonda per estudiar els efectes de la disminució sobtada de la radiació solar. I pel que fa a aquest dia tan esperat, els municipis de la Granja d'Escarp, Serós i Almadret restringiran preventivament l'accés a zones boscoses i als plans de Montmaneu durant l'eclipsi davant l'elevada afluència prevista i el risc d'incendi. Les restriccions afectaran vehicles i persones i tenen l'objectiu de garantir que els serveis d'emergències puguin accedir a la zona en cas d'incendi. Els ajuntaments demanen també que no s'hi desplacin més persones sense reserva, ja que els espais habilitats, volíem dir, per veure l'eclipsi, ja estan plens. I Ferrocarrils de la Generalitat ha adjudicat per gairebé 290.000 euros la redacció del projecte d'un nou aparcament soterrat i una estació d'autobusos a l'entorn de la futura estació ferroviària d'Igualada. El projecte tindrà un termini de redacció de 52 setmanes i s'executarà un cop acabin les obres d'integració urbana de la línia Llobregat-Anoia, que inclouen el soterrament de l'estació actual i l'eliminació del pas a nivell de l'Avinguda Montserrat. Aquestes obres tenen una inversió global de 37 milions d'euros. I Rodalies ha restablert el servei de trens de la línia R4 entre les estacions de Martorell Central i Molins de Rei i també de l'R8 entre les estacions de Molins de Rei i Rubí, un tram que ha estat interromput del 2 al 9 d'agost amb motiu també de la posada en servei d'un nou enclavament electrònic d'Adif a l'estació de Castellbisbal. I aquesta setmana culminarà el retorn dels veïns del 60% dels habitatges afectats per l'esvoranc del punxer relacionat amb les obres de l'L9, després que el govern i l'Ajuntament de Barcelona hagin informat de l'evolució dels treballs. Els veïns de l'edifici del carrer de Sant Gervasi de Cassoles 54, amb 31 habitatges i un local, podran tornar-hi aquesta mateixa setmana un cop completades les comprovacions tècniques. I una discussió entre una parella ha acabat amb diversos trets a l'aire aquest diumenge al vespre al carrer del Molí de l'Hospitalet de Llobregat. Els Mossos d'Esquadra van localitzar 6 veïnes de calibre 22, però no es van detectar ferits ni tampoc impactes de bala. Els agents van identificar una persona que podria estar relacionada amb els fets, tot i que encara no consta cap detenció. I pel que fa al temps, avui cel variable amb núvols baixos a la Costa Daurada i nuvolades de tarda al Pirineu i Prepirineu que poden deixar xàfecs dispersos i, de fet, alguna tempesta.
1: Notícies en xarxa.
3: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
4: Yo, hey, check this out!
5: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
6: i Pipi que en fas largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
5: Hit Parade.
7: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: les boles de miralls. Que Madonna et cridi al Wallman i que Michael Jackson et robi el cor en cada nit.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boy. Presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila. De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia. Si ets dels que calçaves camperes lluïdes, pantalons All Shot Viejo Amigo, i anaves a la disco amb la teva voltaco de bitó empastifat de brumel, t'agradarà Hit Party.

0: Carey, presentat per Jordi Casas. Jordi Casas.
1: Hola, què tal, companys i companyes? Com anem? Espero que perfectament estigueu fent el que estigueu fent. Ara mateix escoltant la ràdio online, o bé, per exemple, també al Ripollès, a l'Empordà, a la Selva, a Girona Capital i al Gironès, o bé al Bages. El què? Bages.
2: Bages, Cases. Vaja, con Dios.
1: Bages, també al Baix Llobregat, a Barcelona, a l'àrea metropolitana barcelonès, també directament a Lleida, a Ses Illes Balears, a Formentera i Ibiza, Andorra, o bé a Sitges Garraf. A tots i a totes, gràcies per ser-hi en aquest programa que recupera aquells èxits que avui dia, malauradament, no es fabriquen. Això és Hit Parade, als 70s, 80s i 90s, amb un servidor, el Jordi Casas, acompanyat de bona gent i grans professionals, com aquest productor, locutor de ràdio, també DJ, que es diu Caco Martínez i que actualment és número 1 arreu del món en l'àmbit Latin House amb una cançó que està inspirada en la que ens presentarà. Hola, Caco, benvingut, com és habitual, a Hit Parade.
3: Hola, amics. Hola. Quin plaer estar de nou aquí a Hit Parade, la llista dels grans èxits de tots els temps. Avui estem molt enèrgics i amb moltes ganes de presentar-vos un gran hit de 1994, genialment produït per una magnífica formació. Parlem del gran duo format pel nord-americà ja mort David Cole i Robert Clivilles, d'arrels porto-riquenyes, o el que és igual, a C&C and Music Factory, al costat del precursor del moviment ragamuffin, el panameny El General. El track Robbie Robb's Boricua Anthem, que va passar bastant desapercebut al nostre país, però no per a molts de nosaltres que l'hem punxat durant dècades.
1: Sí, sí.
3: Una fusió de gèneres com el Latin House i el ragamuffin. Som-hi!
4: Ajá, trayéndote la mejor música siempre, WCCM-FM. Ahora con la hora será el señor Ramón.
5: Ahora exacta será la 4 y 20.
4: La primera llamada, ¿con quién hablo?
6: Yo, it's Freedom in there, man. Yo, it's Freedom.
4: No, la próxima llamada. Llamado, ¿con quién hablo?
7: Hola, ¿usted me oye?
4: Sí, te oigo. ¿Con quién hablo?
7: Te habla Altagracia Jiménez Calme de la Cruz Vázquez Rosario Figueroa Vargas Sánchez.
4: Dios mío, ¿de dónde eres, mi amor?
7: De Manhattan.
4: No, mi amor, ¿de qué país
7: Ay,
4: tú eres?
7: Soy de Puerto Rico.
4: Muy bien. ¿Qué canción te gustaría ahora mismo?
7: Ay, pero qué emoción, son tan nitidos. No me recuerdo el nombre, pero son tres latinos.
4: Ajá, deja ver, debe de ser el disco nuevo que tiene el Weapon Metal Generalist Trilogy de C&C Music Factory.
7: Sí,
4: muy
7: Ay,
4: bien, sí, ajá. Sí, Altagracia, ¿qué estación te trae la mejor de música latina y americana?
7: Pues WCCM-FM.
4: Pues entonces, adelante con la música de C&C Music Factory.

0: Ostres, que bona, Caco, aquesta cançó.
1: Sí, sí, sí, això és bo, això és bo.
0: Això és bo. Caco Martínez, un company que ens acompanya sempre aquí al Hit Parade, i també el Jordi Casas House, que per cert li hem de donar l'enhorabona perquè és número 1 arreu del món, aquest noi que acabeu de sentir, número 1 arreu del món dins l'àmbit de la música Latin House a Tracksource amb aquesta cançó amb Lalo Ley i ell mateix, Caco Martínez, que es diu Esa Quiere. L'escoltem un fragment de no res, eh? Número 1 amb Caco Martínez. Aviam si agafo el tros que canten.

Companys i companyes, a vegades escoltant cançons com aquesta se'm trenca el cor només de pensar de lo bé que es vivia aquesta època. No sabem el que teníem i si comparem l'actualitat amb aquests temps, ja no tan sols musicalment, sinó amb tots els aspectes, picacs per les parts de baix. Era directament Valerie Dore amb una cançó que recordeu, nois i noies, es deia The Night, i ara mateix, mentre esperem que arribi en Esteve Llop, anem a recuperar una altra de les grans cançons que us posarà La gallina de Penn. Això ho deia Johan Cruyff, en pau descansi. Mi pone la gallina de piel, este es uno, en un momento dado. Bé, anem a escoltar ara mateix això brutal que signava Gazebo des d'Itàlia. Es deia I Like Chopin.

Your dance can songs come, strange love, personal Jesus, just can't get it off. O, per exemple, aquesta que deia disfruta del silenci. Enjoy the silence. Amb una gran banda, Bites and Clark i companyia, els Depeche Mode, que tenien una relació amb Yasu i també amb Eurasure. Continuo sent Jordi Casas fent-vos costat arreu de Catalunya, Andorra, Ses Illes, també online, amb els números 1 dels 70s, 80s i 90s. Ara torn per Shannon Music Play. Let the music play.

Calibre la mà a aquesta cançó de Annie Lennox i Dan Stewart, You Remix, amb una cançó que es deia Dolços Somnis. Estem fets d'això, dels somnis. Sweet Dreams Are Made of This, tot un èxit. Annie Lennox, Dave Stewart es van separar i Dave Stewart en solitari va treure als anys 90 una cançó que es deia Lily Was Here, però no va tenir massa èxit, no va tenir l'èxit que van tenir els remix amb les seves cançons. Ara ens anem directament amb aquell so tan i tan espectacular d'aquella Anglaterra. Aquí tenim a Neil Tennant, Chris Lowe de Pet Shop Boys, per començar amb Western Girls. Varen continuar fent grans cançons, fins i tot amb grans orquestres com la Filarmònica de Londres. Molt bé, doncs aquí tenim una cançó que ens diu que a vegades estem deixats de la mà de Déu i ens ho hem de fer nosaltres mismes. Left

0: francament brutal aquesta cançó que vaig tenir el privilegi de presentar com a novetat en una emissora planetària amb aquest noi que actualment té 62 anys, és de Londres, de mare nigeriana i pare brasileiro, es diu Sil Henry Olegun Olumide Adeola Samuel, més conegut com a Sil, o Sil, que vol dir la foca. Aquest és el mateix cantant que va aparèixer amb la cançó Killer d'Adamski. Suposo que recordareu el Killer, no?, d'Adamski. Doncs és també la veu de Sil, que va treure grans cançons com Kiss from a Rose o aquella que es deia Future Love Paradise, que sempre m'ha fet molta gràcia perquè sembla que digui anem al bar a fer unes tapes. And the riders will not stop us, 'cause the only love they'll find is paradise. Vamos al bar a hacer una tapa, ponme otra, que me voy. No, the riders will not stop us, 'cause the only love they'll find is paradise. Hi ha cançons, n'hi ha una de l'Elo que diu en mi huerto no hay tomates, és increïble. Sort que tenim per salvar-nos a un home una miqueta més seriós i que entén molt de música. Ell ha estat, s'ha introduït a totes les emissores de ràdio d'aquest país i és una de les persones que més en sap de ràdio. És Esteve Llop. Hola.
1: Hola, Jordi i oients de Hit Parade. Salutacions d'Esteve Llop. Avui us portem una recomanació interessant. De principis dels anys 90, ens remuntem concretament al 1992, quan sortia a la llum el treball duofònic del duet de música soul Charles and Eddie, que conformaven Charles Pettigrew i Eddie Chacon. Un tema que segur recordareu i que es diu Would I Lie to You? Et mentiria? Això ens ho expliquen Charles and Eddie.
0: Thank you very much, Esteve Llop.

segurament us porta un munt de records, aquesta música, especialment aquells i aquelles que sou una miqueta més jovenets, que no sou de la dècada dels 70s ni dels 80s, sinó que escoltàveu la ràdio als anys 90, possiblement amb un jove, té una miqueta més jove, Jordi Casas, amb una ràdio presentant aquest tema de No Doubt. Era el pop que es portava a l'època amb aquesta cançó que es deia Don't Speak. I qui em porta molt bons records, i no vaig poder entrevistar mai, mira que he entrevistat a gent, però ella no. És una vocalista americana d'origen italià anomenada Natalie Imbruglia. Això era brutal i es deia Charm.

0: Jordi Casas.
1: Jordi Casas, estic típic posant la ràdio i només sento que reggaetó.
2: No, no, no, reggaetó, no!
3: Música de casset de benzinera a Hit Parade.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla Maria Lara. La Generalitat retransmetrà en directe l'eclipsi solar total del proper 12 d'agost des de l'Observatori de l'Ebre Roquetes, amb la participació també de figures com el Premi Nobel Didier Queloz, l'astronauta Pedro Duque i també la investigadora de la NASA Teresa Nieves Chinchilla. Davant l'elevada afluència prevista, els agents rurals mobilitzaran prop de 150 efectius per tal de reforçar la vigilància als espais naturals i prevenir incendis. També es restringirà l'accés als ports i a la serra de Montsant, mentre que a les Garrigues, la Granja d'Escarp, Serós i Almatret es limitarà també preventivament l'accés a zones boscoses i als plans de Montmaneu. I Salut recorda que mirar directament el sol sense protecció homologada pot provocar lesions oculars greus i irreversibles. Durant l'eclipsi caldrà utilitzar ulleres amb filtres solars certificades. Només es podrà mirar a ull nu durant la fase de totalitat i exclusivament des de les zones on el sol quedi completament cobert per la lluna. A més, Salut reforçarà també els serveis sanitaris al sud de Catalunya davant el desplaçament massiu de persones. I el Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici ha intensificat la neteja al pàrquing del Prat de Pierroa es pot després que una forta tempesta aquest cap de setmana hi arrossegués fang, pedres i arbres. L'esllavissada va afectar la meitat de l'aparcament, unes 100 places en total i 4 vehicles, però no va causar ferits. Els treballs continuen avui i es preveu reobrir la zona no afectada entre aquesta tarda i dimarts. Mentrestant, els visitants han d'accedir a Sant Maurici amb taxi o bé a peu des d'Espot. Aquest aparcament dona entrada al 40% dels prop de 600.000 visitants anuals del parc. I aquesta setmana culminarà el retorn dels veïns del 60% dels habitatges afectats per l'esvoranc del Punxent relacionat amb les obres de l'L9 després que el govern i l'Ajuntament de Barcelona hagin informat de l'evolució dels treballs. Els veïns de l'edifici del carrer de Sant Gervasi de Cassoles 54 amb 31 habitatges i un local podran tornar-hi aquesta setmana un cop completades les comprovacions tècniques. I una discussió entre una parella ha acabat amb diversos trets a l'aire aquest diumenge al vespre al carrer del Molí de l'Hospitalet de Llobregat. Els Mossos d'Esquadra van localitzar 6 veïnes de calibre 22, però no es van detectar ferits ni tampoc impactes de bala. Els agents van identificar una persona que podria estar relacionada amb els fets, tot i que encara no consta cap detenció. I pel que fa al temps, avui cel variable amb núvols baixos a la Costa Daurada i nuvolades de tarda al Pirineu i Prepirineu que poden deixar xàfecs dispersos i, de fet, alguna tempesta, sobretot a l'Aran i a l'Alt Pirineu. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
3: Genís Martínez, fem dissabte.
4: Genís Martínez repassa totes les novetats a nivell mundial.
3: Fem dissabte. Genís Martínez.
2: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM. Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, The Tallets, Bolívia, quin moment tan bonic, la Lubic Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP. VIP Informàtica, del carrer Montgrony, número 8 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: On vas amb aquesta carpeta?
1: A classe de francès. M'he matriculat a l'Escola Oficial d'Idiomes.
2: Les Escoles Oficials d'Idiomes et permeten aprendre una llengua estrangera a través d'un ensenyament públic, oficial i de qualitat. Si tens més de 14 anys i vols conèixer altres cultures i obrir-te a noves oportunitats professionals, apunta't a un dels centres distribuïts pel territori i podràs escollir entre 15 idiomes diferents. Trobaràs tota la informació i les dates d'inscripció a triaeducativa.gencat.cat.
0: Saps què? Crec que jo també m'hi apuntaré.
2: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Aquest divendres 14 d'agost t'espera amb el vespreig Abadissa. Des de les 8 del vespre a 11:45 de la nit gaudeix d'un còctel de benvinguda, d'una proposta gastronòmica per compartir i de la música en directe de Your Day Duet. Una combinació perfecta de gastronomia, música i bon ambient per viure una nit d'estiu inoblidable. No et quedis sense plaça. Reserva al 872-208-678 o escriu a hola@hotelabatissa.com. Vespreig Abadissa. Aquest 14 d'agost, deixa't sorprendre per una experiència única a l'Hotel Abadissa de Sant Joan de les Abadesses.
4: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
5: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferint convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per a portar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIER, treballem el futur.
6: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa.
7: Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser.
8: Apunta't a banksang.net/donar.

Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ripollès FM. Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Diposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIR, Fecoris, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.

Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosch, carrer de Llorenç i Masdeu 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Tens una idea de negoci, ja tens una empresa i vols fer-la créixer? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim un servei d'atenció personalitzada per a emprenedors i empreses de la comarca. T'ajudem en la creació de nous projectes empresarials, en la seva viabilitat, la recerca de finançament o subvencions i t'acompanyem en tot el procés perquè puguis fer realitat el teu negoci. Si ja tens una empresa en funcionament, també t'oferim suport en l'anàlisi econòmica i la consolidació del teu projecte. A més, dissenyem formació a mida per a empreses adaptada a les teves necessitats concretes. Contacta'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a aula@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Al teu costat, fem créixer el territori.
1: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, The Tallets, Bolívia, quin moment tan bonic, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
2: Quan sentis que toques fons... Quan no puguis seguir coses, no tinguis por, jo seré aquí quan et faci falta.
1: Creu Roja, VIP 45. Als 70s, 80s i 90s, a VIP 45, amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret,
3: let's go tonight. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ripollès FM.
4: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? El servei de les persones i els municipis.
5: Hello, I'm Sabrina Carpenter.

0: Son las 3.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 3, us parla Javier De Gea. La xarxa catalana per la transició energètica alerta que el conegut com a Plater presenta fins a 44 incompliments de diverses lleis catalanes, espanyoles i europees. Per aquest motiu, entitats opositores al pla d'implantació d'energies renovables del govern, juntament amb més de 300 ajuntaments i associacions, han anunciat la creació d'una plataforma per fer front al que consideren un pla pensat per grans empreses i no pel territori. Montserrat Corberó, portaveu de la xarxa d'entitats catalanes per una transició energètica justa, creu que es necessita més temps per refer una planificació ben feta.
4: En primer lloc, li demanem que retiri el Plater, que comenci a preparar una planificació ben feta. I en segon lloc, li demanem una moratòria dels projectes de macrocentrals industrials de renovables fins que no hi hagi una planificació ben feta i aprovada i consensuada amb la ciutadania.
3: El col·lectiu insisteix en que hi ha moltes alternatives abans de posar camps solars o eòlics en boscos i cultius actuals. A més, juntament amb una quinzena d'experts en la matèria, preparen un Plater alternatiu per proposar a la Generalitat. Adif reprendrà a mitjans d'aquesta setmana els treballs dins el túnel del Nus de la Trinitat, que van originar les fortes vibracions la matinada de dijous passat i que van obligar a desallotjar durant unes hores una vuitantena de persones d'un immoble. Segons ha detallat l'empresa pública, els treballs tornaran a activar-se un cop finalitzada la instal·lació de sistemes d'auscultació i control topogràfic que va anunciar. Adif també està acabant de valorar el sistema constructiu per evitar que hi hagi noves vibracions. Les obres formen part de les actuacions de la companyia per la variant de Vallbona i duraran 4 setmanes. La Policia Nacional ha desmantellat una organització que explotava dones sexualment i ha detingut 3 persones a Castelldefels i una a Reus. De fet, l'organització estava presumptament dedicada al tràfic d'éssers humans amb fins d'explotació sexual i a la prostitució coactiva. Com a resultat de la investigació, s'ha pogut acreditar una víctima de tràfic d'éssers humans i s'han alliberat 5 dones que estaven obligades a prostituir-se. El dia de l'eclipsi, aquest dimecres 12 d'agost, serà majoritàriament assolellat arreu del país, però amb intervals de núvols baixos al Ter Sud i en altres punts del litoral, sobretot a la Costa Brava. Pel que fa a les temperatures, segons el Meteocat, s'esperen valors de fins a 39 graus en punts de l'interior i màximes de 35 graus a la costa, amb una xafogor que serà intensa. A partir del migdia es preveu entrar xàfecs amb tempesta al Pirineu i Prepirineu, localment acompanyats de calamars o pedra. La visibilitat serà entre bona i excel·lent en general, excepte en els moments de pluja. I una notícia breu abans d'acabar, l'Ajuntament de Barcelona ha acabat les obres de reurbanització i millora del carrer de Balmes en el tram entre la plaça de Molina i la ronda del General Mitre, al districte de Sarrià-Sant Gervasi. En total s'han renovat una superfície d'uns 15.000 metres quadrats i s'han invertit uns 7 milions d'euros. Això és tot de moment, tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
1: Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Aquest divendres 14 d'agost t'espera amb el Vespreig Abadissa. Des de les 8 del vespre a 11:45 de la nit, gaudeix d'un còctel de benvinguda, d'una proposta gastronòmica per compartir i de la música en directe de Your Day Duet. Una combinació perfecta de gastronomia, música i bon ambient per viure una nit d'estiu inoblidable. No et quedis sense plaça, reserva al 872-208-678 o escriu a hola@hotelabatissa.com. Vespreig Abadissa. Aquest 14 d'agost, deixa't sorprendre per una experiència única a l'Hotel Abadissa de Sant Joan de les Abadesses.
1: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
2: Busques feina? Aquesta és l'oferta de treball comarcal. Es necessita conductor amb carnet C i camió grua. Director o directora de cuina per liderar el desenvolupament d'una proposta gastronòmica d'un restaurant. Gerocultor, gerocultora, carnisser, carnissera, dependent, dependenta de farmàcia. Si estàs interessat o interessada o vols més informació, crea el teu propi perfil de manera gratuïta a uier.org o també podeu enviar un correu a borsadetreball@uier.org o trucar al telèfon 972-703-111.
3: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.
4: Yo, hey, check this out.
5: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
6: i Pipi Calces Largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
5: Hit Parade.
7: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: les boles de miralls. Que Madonna et cridi al Woman i que Michael Jackson et robi el cor en cada dia.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boy, presentat per Jordi Casas, l'enciclopèdia musical que mai es jubila. De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia. Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Diposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIR, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.
2: Hi ha alguna cosa pitjor que estar perdut. I és sentir-se perdut. Per això, a Càritas som amb els qui pateixen. Per ajudar-los a trobar el seu camí. Som al seu costat, a qualsevol lloc. I en tot moment, per defensar la seva dignitat. I som en les noves oportunitats. En l'inici d'una llar. I som en cada situació d'emergència, avançant cap a un món més just. Som amb tu. Allà on ens necessites, obrim camí a l'esperança. Càritas.
3: What's up, it's 5 Seconds of Summer.

0: Son las 4.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4, us parla Javier De Gea. Nou capítol de la crisi migratòria de Ceuta, ja que Itàlia i Dinamarca han rebutjat la immigració incontrolada cap a Europa perquè asseguren que té un impacte negatiu a les societats. En un comunicat conjunt signat per les primeres ministres d'ambdós països, la italiana conservadora Giorgia Meloni i la danesa socialdemòcrata Mette Frederiksen, han indicat que, malgrat que venen de polítiques molt diferents, s'han unit en el seu desig de protegir el continent. Les dues aposten per la creació de centres de repatriació. El govern espanyol, mentrestant, continua apuntant que un dels objectius prioritaris ara mateix és el reagrupament familiar dels menors que encara es troben a Ceuta. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha recordat que aquest punt genera consens entre les diferents autoritats. Des de la ciutat autònoma, on ha xifrat en gairebé 1.400 els menors filiats.
4: Le hemos trasladado al presidente de Vivas y también él nos lo ha trasladado a nosotros lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar. Creo que es la primera de las medidas y lo ha dicho también recientemente la ministra de Infancia, que ha estado también aquí hasta ayer mismo. Esa es la primera de las medidas, el reagrupamiento familiar.
3: Torres ha anunciat un reforç dels cossos de seguretat a Ceuta i en aquest context la Comandància General de la Ciutat Autònoma ha cancel·lat tots els permisos dels militars. No canviem de tema, ja que després d'una reunió amb el ministre Torres també ha parlat el president de Ceuta, Juan Jesús Vives. El dirigent considera que no és moment per retirar les tropes i ha demanat mantenir el desplegament militar a la ciutat fins que es torni a la normalitat. A més, també ha sol·licitat habilitar un espai que serveixi de centre d'internament d'estrangers, on es pugui ingressar els migrants arribats en els darrers dies a la ciutat autònoma i se'ls pugui mantenir confinats mentre no se'ls pot expulsar. Vives creu que és vital posar en marxa aquesta mesura de manera urgent, ja que així s'aconseguirà que els migrants tinguin cobertes les necessitats vitals, que no s'acumulin als carrers i que es puguin tramitar amb més agilitat i facilitat els expedients d'expulsió. I un terratrèmol de magnitud 7,4 ha sacsejat gran part de Colòmbia, segons el Servei Geològic Colombià, tot i que encara no hi ha informació detallada sobre danys o víctimes. El sisme ha tingut lloc a les 7:34 hora local, passades les 2:30 del migdia a Catalunya, amb l'epicentre a la localitat de San José del Palmar, a la costa del Pacífic, a una profunditat de 82 quilòmetres. La tremolor s'ha notat també a la capital, Bogotà, que és a 400 quilòmetres de distància, i fins i tot a l'Equador. De moment, les autoritats han informat de danys materials a ciutats com Manizales i Cali, on s'ha després part de les façanes de molts edificis, segons informen diversos mitjans. I els Mossos d'Esquadra han detingut a Darnius, a l'Alt Empordà, quatre presumptes traficants que tenien un cultiu amb més de 1.000 plantes de marihuana amagat al bosc. A mesura que la investigació avançava i amb el suport de l'unitat de drons, van localitzar un total de 3 camps amb plantes de marihuana en una zona boscosa de difícil accés dins del terme municipal. Això és tot de moment, tornem en una hora amb més.
1: Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

0: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada, els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
2: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, The Tallets, Bolívia, quin moment tan bonic, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
3: Doncs què, quina pel·li anem a veure?
4: Jo triaria aquesta, té bones crítiques i a més la fan en català.
5: Si t'agrada el cinema, viu-lo en català. L'oferta de pel·lícules doblades i subtitulades en català cada vegada és més gran, tant a les sales com a les plataformes. A través del web gencat.cat/llengua/cinema podràs consultar les pel·lícules i les sales que projecten en català a tot el territori, així com altres notícies i recursos d'interès. Al cinema, provem-ho en català. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
6: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
7: Vols estalviar energia? Ets una empresa o particular del Ripollès i no saps per on començar amb la transició energètica? Des de l'Oficina Comarcal de Transició Energètica del Ripollès t'assessorem de manera personalitzada i totalment gratuïta. Si tens una empresa, t'ajudem a optimitzar el teu consum, reduir costos, valorar la possibilitat d'instal·lar energies renovables i aprofitar subvencions per fer que el teu negoci sigui més eficient i sostenible. I si ets particular, t'acompanyem en la instal·lació de renovables, t'expliquem com funciona la factura de la llum, optimitzem la teva tarifa energètica i t'informem sobre ajuts i millores per fer casa teva més eficient. Aposta per l'estalvi, la sostenibilitat i el futur. Ens trobaràs al polígon dels Pintors, al carrer Joan Miró 24 de Ripoll. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a energia@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Fem fàcil la transició energètica.
8: This is Ellen Langley.

0: Factoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Javier De Gea. El Departament de Salut ha alertat aquest dilluns que observar directament l'eclipsi solar del 12 d'agost sense sistemes de protecció homologats pot provocar lesions oculars greus i irreversibles, com cremades a la retina o una pèrdua parcial de visió. Salut recorda que només es podrà mirar el sol a ull nu durant la fase de totalitat a les zones on quedi completament ocult per la lluna. Durant la resta del fenomen caldrà utilitzar ulleres amb filtres solars certificades o altres mètodes d'observació segurs. En total, el govern distribuirà 150.000 ulleres homologades als punts d'observació. Mònica Gràcia, oculista, explica per què és perillós mirar l'eclipsi sense la protecció adequada.
3: Quan hi ha l'eclipsi, la radiació és la mateixa, però el sol està tapat per una ombra, per la lluna. Llavors, què passa? Que la nostra pupila ja no té aquesta defensa, podem mirar el sol que ens sembla que no ens està passant res, però aquesta radiació sí que ens arriba a la retina. Per això és aconsellable portar les ulleres.
2: Els experts adverteixen també que mòbils, càmeres, prismàtics o telescopis no són una mesura de protecció adequada, perquè sense els filtres adequats també poden causar danys oculars. No canviem de tema, ja que el govern retransmetrà en directe l'eclipsi des de l'Observatori de l'Ebre, l'únic situat al cor de la franja de totalitat a Catalunya. El seguiment es podrà fer a través del canal de YouTube del Departament de Recerca i Universitats i inclourà els actes institucionals, una jornada científica i divulgativa i l'observació de les diferents fases del fenomen. Recordem que l'eclipsi començarà a les 7:36 de la tarda del dimecres 12 d'agost i la totalitat arribarà al sud del país cap a les 8:30, amb una durada aproximada d'un minut i mig. Seguim ara amb altres fenòmens, és que Europa Occidental ha registrat el període de juny a juliol més calorós de la història, amb 2,79 graus per sobre de la mitjana, segons ha informat el Servei de Canvi Climàtic de Copernicus. Així mateix, el mes passat es van produir la tercera i quarta onades de calor des del maig, cosa que va suposar una ratxa excepcional de calor extrema. També ha persistit i s'han intensificat la sequera generalitzada amb les precipitacions i la humitat del sol excepcionalment baixes. Des de Copernicus han apuntat que la combinació de les altes temperatures amb la manca de pluges han provocat la propagació i la intensificació dels incendis forestals extrems. I anem ara a Colòmbia, on un terratrèmol de magnitud 7,4 ha sacsejat el territori a 8:15 del matí, hora local, amb epicentre San José del Palmar i una profunditat de 96 quilòmetres. La zona més afectada és Quibdó, capital del departament de Chocó, on s'han registrat ferits i importants danys materials. Les autoritats encara estan a hores d'ara avaluant l'abast de la situació. El sisme també s'ha sentit amb força a ciutats com Bogotà, Cali, Pereira, Medellín i Manizales, així com a Panamà, on s'han evacuat diversos edificis. A Pereira, l'alcalde ha informat almenys 18 víctimes mortals i danys en edificis i infraestructures. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Electrònic Jordi, de la carretera d'Olot número 6 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Vine a celebrar a l'hotel-restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Aquest divendres 14 d'agost t'espera amb el vespreig Abadissa. Des de les 8 del vespre a 11:45 de la nit gaudeix d'un còctel de benvinguda, d'una proposta gastronòmica per compartir i de la música en directe de Your Day Duet. Una combinació perfecta de gastronomia, música i bon ambient per viure una nit d'estiu inoblidable. No et quedis sense plaça, reserva al 872-208-678 o escriu a hola@hotelabatissa.com. Vespreig Abadissa. Aquest 14 d'agost, deixa't sorprendre per una experiència única a l'Hotel Abadissa de Sant Joan de les Abadesses.
1: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
2: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferim convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per a portar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIER, treballem el futur.
3: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa.
4: Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser.
5: Apunta't a bancsang.net/donar.
6: Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Diposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç. Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIER, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.
7: Welcome to Joe!

0: Els dissabtes a les 9 del vespre a Ripollès FM.
1: Sents el cor? Batega fort, oi? Batega per tu, batega per ell, batega per ella, batega per elle, batega per tots. No sempre batega tan fort. Com tot cor, necessita oxigen, necessita vida. La vida del voluntariat. El voluntariat que bombeja l'ajuda a tots els racons del món. Imagineu la força que cal per portar tota aquesta ajuda. La força que cal per fer bategar el cor de la institució humanitària més gran del món. 20.000 cors, 20.000 gràcies.
2: Creu Roja.
3: Tim Kamrad, hi.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Javier De Gea. El govern espanyol reunirà aquest dijous els directors generals d'infància de totes les comunitats autònomes en una comissió tècnica de caràcter telemàtic, que serà el pas previ a la conferència sectorial d'infància. Des del departament que lidera Cira Regó afirmen que la trobada del dijous suposa un pas tècnic indispensable per convocar la CESIA, que és l'òrgan de cooperació, coordinació i col·laboració entre l'Administració General de l'Estat i les comunitats autònomes d'Espanya en matèria d'infància i adolescència. La intenció del Ministeri és que la Conferència Sectorial d'Infància i Adolescència, en què participen tant la ministra com els consellers autonòmics, se celebri l'última setmana del mes d'agost. Allà s'abordarà previsiblement el mecanisme d'acollida i repartiment dels centenars de menors migrants que hi ha a Ceuta i que la ciutat autònoma no té marge per gestionar correctament. Respecte a aquest mateix tema, s'ha pronunciat avui el ministre de Justícia del Marroc, Abdellatif Ouabi, que ha reclamat a Espanya el retorn dels menors no acompanyats que estan a l'estat espanyol. En declaracions al diari marroquí Express, ha assegurat que el govern marroquí exigirà els seus fills legal i políticament, tant els que han arribat recentment a Ceuta com els que estan en altres centres. Ouabi ha recalcat que cal trobar una solució immediata, apel·lant a la solidesa de les relacions entre Rabat i Madrid i l'avançat nivell de cooperació i coordinació que han assolit. Pel ministre marroquí, l'indret que pot garantir un millor futur pels menors és amb les seves famílies i a la seva terra natal. Ouabi ha afegit que ha parlat amb el seu homòleg espanyol, Félix Bolaños, per mirar els mitjans legals i institucionals per abordar la situació d'aquests infants i els mecanismes per verificar les seves identitats i retornar-los amb les seves famílies. I Protecció Civil ha confirmat avui que un home de 83 anys i nacionalitat francesa ha mort aquest matí mentre es banyava a la platja Nova de Roses, a l'Alt Empordà. Segons fonts oficials, els socorristes l'han trobat inconscient a l'aigua i l'han traslladat a la sorra per intentar reanimar-lo. Quatre dotacions del sistema d'emergències mèdiques s'hi han desplaçat, però no han pogut salvar-li la vida. Amb aquesta víctima ja són 18 les persones que han mort a les platges catalanes des de l'inici de la campanya de bany, el 15 de juny. I un home ha disparat diversos trets a l'aire aquest diumenge al vespre al carrer del Molí de l'Hospitalet de Llobregat, després de mantenir una discussió amb una dona, segons han confirmat fonts policials. Els fets van passar cap a 8:15 i diversos testimonis van alertar el telèfon d'emergència 112 després de sentir les detonacions. Els Mossos d'Esquadra van accedir amb consentiment a un local i van identificar una persona que podria estar relacionada amb els fets. Tot i que no consta de moment cap denúncia ni cap persona ferida, els Mossos també van localitzar 6 beines de calibre 22. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Perruqueria Trini Caro, de la plaça Josep Tarradellas, número 7 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: i millor per fer una comarca més neta i sostenible. O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família. Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
1: A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
2: Genís Martínez, fem dissabte.
3: Genís Martínez en repassa totes les novetats a nivell mundial.
2: Fem dissabte. Genís Martínez.
1: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM.
4: Tens un allotjament, un restaurant o una activitat turística al Ripollès? Vols millorar la teva presència, arribar a nous clients o col·laborar amb altres empreses del territori? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim suport especialitzat per fer créixer el teu negoci turístic. T'acompanyem a la promoció, digitalització, formació i fomentem la col·laboració entre professionals del sector. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a turisme@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Fem xarxa per un turisme sostenible i arrelat.
1: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, Detalles, Bolívia, quin moment tan bonic, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.

Lipama Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés número 41 de Ripoll us ofereix una nova hora d'èxit.

0: Un altre cop sense cobertura. I ara què faig?
1: Ara imagina com deu ser viure sense cobertura sanitària, social o legal. És la situació de milers de persones avui. Sense protecció, sense recursos, sense una llar digna. Persones desconnectades d'una societat que les deixa fora de cobertura. No deixis que es quedin fora. Ningú sense llar. Càritas.
2: Vols una feina de futur? Forma't amb el certificat professional de nivell 1, amb electricitat totalment subvencionat i amb moltes sortides laborals. Aprendràs una professió amb alta demanda i podràs treballar com a ajudant d'instal·lador o instal·ladora d'equips i sistemes de comunicació, ajudant d'instal·lador o instal·ladora, reparador o reparadora d'instal·lacions telefòniques, ajudants d'instal·lador o instal·ladora i reparador i reparadora d'equips telefònics i telegràfics, ajudant de muntador i muntadora d'antenes receptores i de televisió per satèl·lit, operari o operària d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, paó paona de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica. 380 hores de formació, 300 hores de formació a l'aula, més 80 hores de pràctiques en empresa. No deixis passar aquesta oportunitat de formar-te i accedir al món laboral. Informa't ara a l'UIR.
3: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.
4: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Aquest divendres 14 d'agost t'espera amb el vespreig Abadissa. Des de les 8 del vespre a 11:45 de la nit, gaudeix d'un còctel de benvinguda, d'una proposta gastronòmica per compartir i de la música en directe de Your Day Duet. Una combinació perfecta de gastronomia, música i bon ambient per viure una nit d'estiu inoblidable. No et quedis sense plaça. Reserva al 872-208-678 o escriu a hola@hotelabatissa.com. Vespreig Abadissa. Aquest 14 d'agost, deixa't sorprendre per una experiència única a l'Hotel Abadissa de Sant Joan de les Abadesses.
2: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP. Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Deposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIR, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya. VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic.
5: De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ripollès FM.

0: Πού
1: Astúria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 8, us parla Javier De Gea. Nou balanç del terratrèmol de magnitud 7,4 que aquest migdia ha sacsejat Colòmbia i que, segons informacions provisionals de les autoritats locals, suma ja més de 70 víctimes mortals, 40 de les quals se situen a l'àrea metropolitana de Pereira i 27 al departament del Valle de Cauca. A més, 7 aeroports han suspès les operacions per seguretat, ja que necessiten una avaluació urgent per comprovar danys estructurals. Pereira, Manizales, Quibdó, Armènia, Cartago, Buenaventura i Alfonso Bonilla Aragón romandran tancats fins a nou avís. Recordem que el Servei Geològic Colombià ha informat que a les 7:34 hores del matí i hora local s'ha produït un terratrèmol amb epicentre a San José del Palmar, al departament de Chocó, que ha tingut fins a 4 rèpliques. La Direcció General Marítima ha remarcat que, tot i el sisme, no hi ha amenaça de tsunami a la costa pacífica del país. El president de Colòmbia, Abelardo de la Espriella, ha afirmat en un missatge a xarxes socials que ha assumit el lideratge de l'emergència i que s'instal·larà en un lloc de comandament unificat per coordinar l'atenció als damnificats. Canviem ara de tema i és que la compravenda d'habitatges caurà un 7,3% de mitjana a l'estat espanyol durant el 2026, mentre que els preus del mercat immobiliari escalaran un 12% de mitjana, segons estimacions publicades aquest dilluns per BBVA Research. L'entitat financera assegura que la demanda d'habitatge continua sòlida malgrat la caiguda en les vendes, però que la producció és insuficient, la qual cosa pressiona els preus a l'alça. I les autoritats de protecció dels consumidors han ordenat retirar 6 models d'ulleres per observar l'eclipsi solar de marques SP Eye Care Professional, Omanage, Lionster, Opticalia o Roipel Hispan. Els organismes de consum d'Aragó, Castella i Lleó, Madrid, Galícia i La Rioja han detectat una irregularitat tècnica en els filtres que podria provocar lesions oculars greus i han inclòs aquests productes a la xarxa d'alerta de productes no alimentaris perillosos. Facua també ha alertat que el mateix problema podria afectar altres ulleres que s'hagin comercialitzat o distribuït durant els darrers mesos. I el Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra han preparat un dispositiu especial per gestionar l'augment de mobilitat previst amb motiu de l'eclipsi del 12 d'agost, especialment al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent. La P7 serà l'eix principal de mobilitat, però es recomana utilitzar vies alternatives com la C25 i la 2 cap a Ponent, la P2 per accedir a Lleida, les Borges Blanques, Baix o Prades, i la 7 i la N340 per als desplaçaments entre Tarragona i les Terres de l'Ebre. També es preveu més trànsit a la N340, la 7, la 27, la N240, la T11 i la N420. Es recomana planificar els trajectes, consultar el trànsit i seguir les indicacions dels agents en cada cas. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
4: Tens un comerç o un restaurant al Ripollès? Vols incorporar producte local i de qualitat al teu negoci? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès t'oferim assessorament personalitzat per connectar-te amb productors agroalimentaris locals i facilitar-te l'accés a productes de proximitat. T'ajudem a valorar, diferenciar i comunicar el producte local al teu establiment. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu a mmauri@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Amb el producte local a la taula i al taulell, creix el territori.
5: A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
6: Genís Martínez, fem dissabte.
7: Genís Martínez repassa totes les novetats a nivell mundial.
6: Fem dissabte. Genís Martínez.
5: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM. VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go.

0: amics, amigues, senyores i senyors, benvinguts un dia més aquí al VIP 45, nova edició d'aquest espai, doncs, que us du, us recorda aquelles cançons dels 70, 80 i 90. Aquest, doncs, espai d'una hora, immers, doncs, en els records i en la música, doncs, que varen ballar en aquelles tres dècades. Això és el VIP 45, rebeu, doncs, una molt forta abraçada de jo mateix, un servidor, Josep Lloret. Així començàvem, amb una de les cançons fantàstiques d'aquesta franco-alemana que es diu Sandra, i en aquell moment triomfava juntament amb el seu home, que era Michael Cretu. De fet, a la cançó també el podem trobar fent els cors de la mateixa. In the heat of the night, Sandra, en el calor de la nit.
1: VIP 45.
0: I anem ja per la segona en aquesta edició del VIP 45, tot recordant també una cançó de l'any 1984 amb Richard Romeo i una cançó molt i molt melòdica. És el No

0: Realment, Robert Miles en els 90 va estar tota una sensació i una gran revelació en aquell moment. Robert Miles, el creador del Children, llavors va arribar amb aquest Fable, que és la cançó doncs, que hem escoltat i recordat també avui aquí en el VIP 45. Gran record aquest del que es fabricava en aquell moment i nosaltres, doncs, recordant les millors cançons.
1: Mira, una d'aquelles cançons de l'època de les boles de miralls. VIP 45.
0: Doncs sí, ni més ni menys. Cap a finals de 70. Des de USA arribaven Fat Lori's Band amb Act Like You Know.

45. Gran cançó aquesta de Fat Larry's Band, directament des de Filadèlfia. Ara mateix anem directament cap a Barcelona, on hi trobem a l'Enroy Carvalho. De fet, hi trobàvem a l'Enroy Carvalho, una banda que encara continua en actiu, tot recordant i fent alguna producció que altra, amb aquest Ciao Ciao Gigolo de l'any 1987.

0: Bé, amics, amigues, si us acabeu d'incorporar aquesta sintonia, això és el VIP 45, en aquesta emissora de ràdio, a través de diferents emissores d'arreu de Catalunya i també a Andorra. Tot repassant, escoltant aquelles cançons que varen ser èxites ja fa una bona colla d'anys, en els 70, en els 80 i en els 90. És el que fem, doncs, recordar aquelles melodies que tants i tants bons records ens duen.
1: Si tens tants anys o més que el nom del programa, t'agradarà VIP 45.
0: I el que, almenys a mi particularment, em porta un gran i bon record és aquesta producció, que de fet ja l'hem escoltat en altres ocasions, d'Enigma, la producció de Michael Cretu, amb els cors de la mateixa Sandra, i una cançó realment sensacional. Això és el Sagnes, Part 1.

0: Aquesta sí que és per recordar-la, eh? 1982, Alaska i los Pegamoides. La producció de Carlos Berlanga i Nacho Canut per Alaska i una cançó que es va compartir en poquíssimes setmanes al número 1 a tot el país espanyol i també aquí a Catalunya. Quins records sonant en aquell radiocasset. Mare de Déu. Fa anys d'això, eh? Gran record aquest en el VIP 45. És el que fem, doncs, recordar aquelles cançons que varen ser èxit.
1: VIP 45, música pels que éreu canalla durant el segle passat. I ara sou joves, VIP 45.
0: I tan joves per escoltar Double D amb Dan. I una remescla d'una cançó ja coneguda com és el Fan Love dels 90.

0: A inicis dels 80 varen ser una autèntica revolució, Imagination, aquest trio britànic de soul funk poc disco, i que varen assolir l'èxit en poquíssimes setmanes a totes les llistes d'arreu del món. En cançons com aquell Jazz and Illusion, Body Talk, Music and Lights, o aquest flashback que ara mateix nosaltres de nou hem tornat a recordar aquí en el VIP 45.
1: Els 70, 80 i 90 a VIP 45.
0: Quina manera de recordar èxits i cançons. Anem cap als 80, 1986 per Casino, arribant des d'Itàlia. Ells també varen versionar un dels hits de Silvio Pozzoli, aquell Out of My Dream, però ens quedem amb aquesta, Sarah Woman.

0: 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya.
1: Amics, amigues, senyores i senyors, d'aquesta manera ja hem arribat al punt final en aquesta edició del Beat 45. És evident, doncs, que us emplacem a una de nova, tot per escoltar, us emplacem a una de nova, tot per escoltar cançons i recordar aquelles tres dècades, els 70s, els 80 i els 90.